0: Com veu Catalunya? Gràcies.
1: La veo bien.
2: Està molt bé.
3: Lo bueno si breve, 27 veces bueno. Y hablando de cosas buenas, ¿quién va a cantar las greguerías?